0: a tres centres d'investigació, a Barcelona, a Madrid, a GECAM, Incliva, en València. Esta investigació sobre el càncer de mama en dones joves no l'hem abandonat des del 2010 i tenim enguany una samarreta meravellosa que de manera altruista ens ha dissenyat Lola Casademunt. És un equip magnífic, una empresa familiar molt potent en el món de la moda i tenim una samarreta espectacular en blanc sobre rosa, un lleopard que simbolitza la fortalesa de la dona i que a més és un icono de la marca. El lleopard és un icono de Lola Casademunt i s'alinea perfectament en la nostra simbologia, no? D'eixa lluita contra la malaltia.
1: 18 d'octubre, que és diumenge, és la vespre del 19 d'octubre, que és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. La Fundació Lecadó, que acaba de presentar i acaba de donar a conèixer en les xarxes socials moltíssimes coses al voltant d'aquesta dotzena marxa contra el càncer de mama a la ciutat de Castelló el diumenge 18 d'octubre, ha presentat el seu cartell, hem vist ja també a tot l'equip de Casademunt en les samarretes perquè veiem com se lluisquen, però encara no estan a la venda. Conta-mos com serà el timing d'esta dotzena edició.
0: La venda física arranca justament el dia que se fa la roda de premsa. La roda de premsa serà el 8 de setembre en el Corte Inglés, que és la nostra sede amiga i punt de venda principal i d'inscripció de la marxa, on se poden trobar les samarretes. Però una setmaneta abans ja se pot fer la reserva online.
1: Com diria Jordi Font de Mora, també un cridament a les empreses per a que facin un pedido per a tots els seus treballadors i treballadores, que fins i tot se poden personalitzar el nom darrere. És dir, segur que molt prompte ja ens conta Jordi tot l'operatiu especial per fer això, per fer grup, per fer equip, per fer sensibilitat, solidaritat i que siga una gran festa la del diumenge 18 d'octubre en ese passeig contra el càncer de mama que tindrà lloc a Castelló. La Fundació Lecadó, Susana, no sols fa este esdeveniment, diem que n'hi ha molts tallers, xerrades durant l'any i altres tipus de marxes. La més recent asseguda a la ciutat de Borriana.
0: Sí, la de Borriana va ser ara el mes de maig. Vam tindre també una afluència per a lo que és Borriana de gran èxit. Van ser 1,000 i pico persones. Van fer una recaudació de 6.500 euros que s'han donat a les distintes investigacions que estan en curs. I bueno, també va ser un dia superbonico. Van tindre una samarreta que ens va dissenyar un artista local que es diu Pore. Va ser un èxit, com sempre. Estem molt orgullosos perquè allò de que nadie es esto en su tierra, pues nosotros en Borriana y en Castelló siempre tenim molt d'èxit i mos encanta.
1: Algo més que vulguis destacar-nos, encara que pareix lluny el 18 d'octubre, recordem que a finals d'agost, la darrera setmana, ja online es podran fer les reserves de les samarretes. El dia 8 de setembre serà la presentació oficial, on també es dona compte de tots els projectes que dona suport la Fundació Lecadó, i a partir d'ahir ja comença la venda física d'estes samarretes, que el que vulga participar passejant i el que no, pues, la té de record perquè són molt lluïdores.
0: Sí, n'hi ha molta gent que les col·lecciona, efectivament. N'hi ha gent que li encanta i que es lluïxen, no?, en tots aquests passeos del colesterol. Castelló, a més d'eixe gran dia, continua tenyint-se de rosa a totes les dones i homes que decideixen lluir la samarreta, no només eixe dia, sinó molts altres. Jo voldria donar les gràcies a moltes entitats públiques i privades que mos estan recolzant, a l'Ajuntament de Castelló i a la Diputació, per supost, i al Col·legi d'Infermeria i a altres empreses privades que són grans sponsors com Clasol, Grespania, Reciplaça o el Corte Inglés, no? Moltíssimes gràcies, Raül, perquè sempre sou el nostre altaveu de manera molt generosa. Gràcies per estar al nostre costat i per recolzar-nos també.
1: Com farem mitjançant l'emissora musical d'Àpside Media, com és Cadena 100, sempre al costat de la Fundació Lecadó i, evidentment, d'esta marxa contra el càncer de mama que tindrà lloc, recordem, la vespre del Dia Mundial el diumenge 19 d'octubre. 19 d'octubre, dilluns, és el Dia Mundial, el 18 és la vespre i és la marxa. Prenem nota, que no se'ns olvide.
2: Estàs escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón. Este 5 y 6 de agosto llegan las fiestas del Santísim Salvador a Onda. Dos días repletos de tradición y diversión con la clásica romería. Una gran fireta comercial y actividades infantiles para toda la familia. Y por la noche, disfrutarás de la mejor música en directo con orquesta y DJs en el recinto multiuso.